diversos improvisadors en aquest especial d'Ones de Crom dedicat a aquest músic britànic Rhodri Davies, que ha tocat tres tipus d'arpa: l'arpa clàssica amb el pedal, l'arpa electrònica i la tradicional arpa celta. Comencem amb un treball antic de la seva carrera, com és la col·laboració amb dos músics històrics, el saxofonista i el guitarrista britànic d'improvisació John Batcher i el malauradament difunt guitarrista històric d'improvisació de guitarra Derek Bailey. Juntament amb l'arpa de Rhodri Davies van publicar Vortices and Angels amb el prestigiós segell d'improvisació M&M a l'any 2000. Sentim, doncs, aquest tema Duet Glo, des d'aquest treball Vortices and Angels.

El trio en format de guitarra, saxo i arpa de John Butcher, Derek Bailey i Rodri Davis és d'aquest treball amb el prestigiós segell de música improvisada Emanem de l'any 2000, Vortices and Angels, un segell Emanem fundat el 1974 per Martin Davidson i on hi han publicat artistes com Derek Bailey, Evan Parker o Steve Lacy, entre moltíssims altres, del món de la improvisació més radical de tots els anys. Músic d'arpa des dels 7 anys, Rodri Davis va estudiar amb Hugh Webb i amb Sionet Williams. Se l'ha descrit com un dels músics més radicals de l'arpa, d'autor, precisament, de la música improvisada i lliure de les teories musicals lliures i radicals, silencis, improvisacions totalment radicals de músics com aquest amb qui col·laborava en aquest treball, Derek Bailey. Una arpa que segueix la tradició d'arpistes improvisadors i experimentadors com Alice Coltrane, Zina Parkins, Anne LeBaron, Claire Cooper, Ellen Brachan o Carol Emanuel des dels Estats Units. Un músic que ha participat en moltes formacions com els Apartment House, Assumed Possibilities, The Silent Knot, Broken Consort, Bruges and Strings, Chris Barnes Ensemble, Common Objects, London Improvises Orchestra, Fork, Lords of String Quartet, Muta, Solder Cup i col·laboracions esporàdiques en formacions com The Cinematic Orchestra o els alemanys Seid Kratzer. Anem ara cap a un treball que l'uneix de nou al saxofonista John Butcher i el seu percussionista habitual Chris Barnes, el piano, i que Rodri Davis hi aportava arpa i John Edwards contrabaix. Es tracta del treball en format de quartet The First Two Gigs de l'any 2001, també amb Emanem Records. Sentim un extracte de Hike Standard.

Un extracte apropant-se a Rodney Davis amb aquesta formació de quartet, Chris Byrne, John Butcher i John Edwards des de The First Two Gigs, apropant-se al free jazz i a la improvisació que és habitual en aquests músics i aportant-hi l'arpa en el cas de Rodney Davis. El sentíem un extracte d'un tema molt més llarg com és Hike Standard. Anem ara cap a l'any 2002, això era el 2001, publicava Manem, i el 2002 el segell Confront publicava un treball en solitari de Rodney Davis, Trem. D'aquest treball, publicat, com diem, amb ell en solitari a l'arpa i a les manipulacions que hi fa amb suros, amb arquets, que a vegades toca l'arpa en format d'arquet, i manipulacions, en algun cas electròniques, sentim des de Trem el tema Endure.

Endur, des del treball Trem en solitari de l'arpista Roddy Davis, que avui ens ocupa aquí a Ones de Crom, publicat amb el segell Confront el 2002. Roddy Davis, un músic de Gales, però afincat des de l'any 1995 a Londres, ha participat també activament en instal·lacions en museus on, bàsicament, ha practicat el tema de la destrucció i recreació del seu instrument habitual, l'arpa. Ha col·laborat fins i tot amb el padrí i fundador de l'art autodestructiu, Gustav Metzer, en una sèrie d'instal·lacions titulada Self Cancellation, on hi havia arpes de Davis posades en peces i quebrades i distribuïdes per totes les sales d'un museu com a destrucció d'aquest instrument i recreació moderna i postmoderna de l'arpa clàssica. Roddy Davis es guanya la vida en formacions orquestrals aportant-hi la seva arpa, a part dels molts projectes del seu estil habitual d'improvisació i reduccionisme improvisatiu, i també ha tocat en formacions en esglésies. Anem ara cap a un treball en format de duet, com és la col·laboració en el treball titulat Yeril, al costat del músic noruec d'improvisació, el percussionista Ingar Zack. Ho publicava en format vinil Biko el 2005, i sentim el tema Jarlens Buge.

Rodri Davis a l'arpa i Ingar Zack, músic d'Oslo, Noruega, a les percussions, des del treball Yedl, del 2005, en Kviko. Jarlens Buge, el tema que sentíem d'aquesta combinació, també lligada al free jazz i a la improvisació de percussions i arpa. Anem ara cap a una unió en format de duet en la que l'arpista Rodri Davis s'ajunta amb el músic de flauta shō japonesa Ko Ishikawa. Van publicar junts el treball Compositions for Arp and Shō, i era la mescla d'arpa, a l'estil d'improvisació de Rodri Davis, amb aquest instrument de fusta, de canyes, la pipa shō de Japó, per part de Ko Ishikawa. Sentim, des d'aquest treball publicat el 2006 amb Hibari Music, Strings and Pipes of the Same Length Float on Waves.

El tema Strings and Pipes of the Same Length Float on Waves, la combinació entre aquesta showpipe, flauta de 17 canyes de bambú tradicional japonesa, al costat de l'experimentació en arpa de Rodri Davis, la flauta a càrrec, com dèiem, de Ko Ishikawa des de Compositions for Arp and Show del 2006. El 2007 publicaria Rodri Davis un treball en solitari que no sentim, d'un tema llarg, Overshadows, i el 2009, entre d'altres treballs en col·laboració amb altres músics, destaca el treball que vam sentir en l'especial del músic i escultor sonor Max Easley, en què unia l'arc d'aquest músic amb l'arpa de Rodri Davis. Anem per això cap a un tema en format de trio, coneix el músic de tuba, des de Brighton, Robin Hayward, l'arpa de Rodri Davis i l'ordinador del japonès Taku Unami, un músic que ha col·laborat amb músics barcelonins com Alfredo Costa Monteiro, Ruth Barberán o Ferran Fages, o també amb músics d'experimentació bascs que vam fer en especial aquí, com Matin. El treball en qüestió és Velvet Strings Calculator i és de l'any 2009 i ho publicava també Hibari Music. Sentim Untitled, el segon tema d'aquest treball.

tuba, arpa i ordinador. Robin Hayward, Roderick Davis i Taku Unami, des del treball Velvet String Calculator del 2009, del que sentíem un extracte del segon tall sense títol. Un tema enregistrat a febrer de l'any 2007 a Tòquio. Anem ara cap al 2009, on han format, encara que de duet, van treballar els artistes per separat, Three Arp Treatments, del 2009, amb el segell Anthropometrics, unia a Roderick Davis a l'arpa i a les manipulacions electròniques del músic alemany Gregory Wagner. A l'any 2006, a Hamburg, es van conèixer Roderick Davis i Gregory Wagner i van decidir col·laborar. D'una improvisació d'arpa de 10 minuts a Roderick Davis, se li va enviar a Wagner a Hamburg, a la seva ciutat on resideix, perquè manipulés aquests 10 minuts d'improvisació d'arpa de Davis i en publiqués un treball. M'han sortit tres temes de més de 10 minuts cadascun i van publicar-se en aquest treball, Three Arp Treatments. Sentim un extracte del cobre aquest treball, Glass.

Les manipulacions a càrrec del músic d'electrònica Gregory Banner des d'Hamburg, Alemanya, a càrrec dels 10 minuts que va fer Rodri Davis d'improvisació d'arpa. Ho recollia i sentíem en extracte aquest treball Three Arp Treatments de tres temes publicat el 2009 amb Anthropometris, del que sentíem Glass. Anem ara a una trobada de nou en format de trio d'aquests tres improvisadors que ens ocuparan. A l'arpista Rodri Davis, en aquest cas també amb preparacions i arquet aplicat a l'arpa, així com manipulacions electròniques. Lee Patterson amb amplificacions, gravacions de camp i electrònica. I el crític musical i també músic David Tube a les percussions, a l'estil guitar i a l'ordinador portàtil. Van publicar el 2010 amb el segell prestigiós d'improvisació i de música arriscada Another Timbre, Wunderkammern. Sentim en extracte From the Ashes Springs a 7-Pointed Flower.

La trobada entre David Tubb, Lee Patterson i Rodri Davis, combinació entre sons pregravats, sons electrònics i manipulacions amb l'arpa i amb marquet. Wunderkammer, de l'any 2010, a menor de timbre del que sentíem From the Ashes, Springs, a Seven Pointed Flower. Anem ara cap a una trobada també important en la trajectòria de Rodri Davis, que es va publicar el 2010 amb el segell 3DB Records, i és la que uneix a Rodri Davis amb alguns dels músics de AMM, com és el cas del pianista John Tilbury, improvisació en estat pur. Interpretaven temes del compositor Cornelius Cardew, s'ajuntava amb John Tilbury al piano, Michael Dutch al contrabaix i el mateix Rodri Davis a l'arpa. Des d'aquest treball, que es titula Works 1960-70, sentim Material.

El precís estil d'improvisació pianística de John Tilbury, acompanyat de l'arpa de Rodri Davis i el contrabàs de Michael Dodge. Treballs i composicions de Cornelius Cardew, que recullen en aquest Works 1960-70, publicat el 2010 amb 3DB Records, del que sentíem Material. Retornem a una trobada en format de duet del saxofonista John Butcher i de l'arpista Rodri Davis. Arpa amplificada, pedals i micròfons i saxo, tenor i soprano i motor electrònic de John Butcher. És el treball Carliol, publicat també el 2010 amb Ftarri Records, del que sentim el segon tall,

La trobada en aquest treball de l'any 2010, Carliol, entre el saxo de John Batcher i l'arpa de Rodri Davis. El passat 2014 es tornaven a trobar en un altre treball, Routing Lean, i d'aquest Carliol, publicat en Ftarri el 2010, sentíem Lash. Deixem de banda col·laboracions de Rodri Davis en formacions com a Summit Possibilities, en què hi ha el pianista Chris Barn, Rodri Davis a l'arpa, Phil Durran al violí, o un habitual col·laborador de Davis com és Mark Watzel en el cello. També ha col·laborat amb músics com el vocalista Phil Minton, el saxo-soprano Michel Doneda o la violinista Laura Canel. Composicions com la que abans sentíem de Cornelius Cardew ha sigut interpretada per l'arpa juntament amb altres músics de Rodri Davis, però també ha fet amb composicions d'Elian Radigue, de Phil Niblock, de Ben Patterson o del japonès Otomo Yoshihide. Anem ara cap a la finalització del programa amb dos treballs en solitari prou recents de Rodri Davis. El primer ho publicava en vinil Alt Vinyl el 2012 i es titulava Bone Response i mostra influència de música africana i dels congotrònics de Konono No. 1 en la seva improvisació en arpa. Sentim des de Bone Response Closed Horizontal Illuminate.

Closed Horizontal Illuminated, Boon Response, en format vinil del 2012. Ho publicava Alt Vinyl. Com també ho serà l'últim tall que sentim en aquest especial de l'arpista Rodri Davis, des del també vinil publicat el 2014 amb Alt Vinyl, An Air Swept Clean of All Distance. Des d'aquest vinil sentim In Distortion, Free Mirrors. Bona nit.